0: a tomar la palabra.
1: Egunon, buenos días, buenos días, buen día, compañeros y compañas. Buen día, Mónica, Lara, Antonio, Pablo, Ernest. Benvinguts a la Barcelona rebel i compromesa, la que no es rendeix i la que avui, des d'aquí, vol llançar un missatge de lluita, de persistència i d'esperança. Perquè som molts i moltes, i serem encara més, els que no permetrem que un grapat de milionaris psicòpates ens portin a un món de guerres, de genocidis, de desastres ambientals, de desigualtats sagnants. Perquè som molts i moltes, i serem encara més, els que hem entès bé les paraules de Pepe Mujica quan, després de 12 anys empresonats a les presons de la dictadura uruguaiana, va dir: si nos ponemos a discutir nuestras diferencias, nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Si nos ponemos a trabajar sobre nuestras coincidencias, nos pasaremos la vida trabajando juntos por el cambio. Molt gran Pepe Mujica. Aquest és el missatge dels nostres clàssics. Si volem fer realitat el món que ja portem en els nostres cors, organització, programa, organització. Perquè necessitem efectivament idees valentes, creatives, per desarmar el poder econòmic, mediàtic, judicial, militar que hi ha darrere de les dretes radicals. Però les idees no sobreviuen sense organització. I per això, amb Clavé, amb Gramsci, instruïm-nos i serem lliures. Associem-nos i serem forts i fortes. Estimem-nos i serem feliços. I la millor manera de pensar plegats, d'organitzar-nos, d'estimar-nos i de ser cada cop més, és reconeixent-nos. Per això estem tan feliços de compartir aquesta tribuna i aquest espai amb el Madrid també rebel, al que el president Lluís Companys li va dir el 1937 el mateix que nosaltres diem avui aquí. Companyera ministra Mónica García, amigos i amigues de Más Madrid, compañeros del Madrid que lleváis años plantando cara al régimen corrupto y mendaz de Isabel Díaz Ayuso. Esta Cataluña os ama.
0: Bueno, es Gerardo Pisarello el que está tomando la palabra.
1: I per això també, permeteu-me que ho digui com a net de Granadins, com a amant de la Catalunya andalusa que també portem al cor. Gracias, Antonio Maillo, maestro republicano. Gracias por tu compromiso, por tu honestidad. Gracias, compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Y gracias a todos los andaluces y andaluzas que en las pasadas elecciones honrasteis el legado de Mariana Pineda, de Blas Infante, de García Caparrós, plantando cara a Moreno Bonilla, plantando cara a Vox, poniendo al desnudo las renuncias del Partido Socialista y abriendo un nuevo camino verdiblanco, federal, de esperanza y de justicia. Gracias, Antonio, doncs, gracias, Mónica, Lara, Pablo, Ernest, per ser avui aquí i apostar per una alternativa popular construïda des de baix que ha d'incloure molta més gent i que ha de millorar el que ja hem fet el 2023. Perquè necessitem a tothom, a les companyes i companys de Compromís, de Més, de la Xà, però també als de Podemos, Bildu, el BNG, Esquerra Republicana, la CUP, Adelante Andalusia, Equo i moltes més. Per fer què? Per organitzar-nos en fronts amplis electorals quan sigui possible, per construir programes comuns o acords postelectorals quan no es pugui, i per marxar junts, sempre, sempre, al costat del nostre poble treballador, de les feministes i les antiracistes, dels ecologistes i de tots els que planten cara a la crueltat i la cobdícia dels Thiel, dels Trump i dels Netanyahu de torn. I per fer-ho necessitem valentia i determinació, perquè de què ens serveix, amics i amigues, a nosaltres que Pedro Sánchez s'enfronti a Trump si després el Partit Socialista no és capaç de plantar cara als poders financers que donen suport a les dretes radicals? De què ens serveix que el Partit Socialista passi vídeos de Soran Mamdani a la cimera progressista de Barcelona si després l'alcalde Jaume Collboni retalla en el 50, en el 60% la inversió en habitatge públic, la inversió en habitatge d'emergència, o si deixa tirada a la Olaya amb els seus tres fills perquè no és capaç de posar una sanció a New Amsterdam Developers i després surt a una entrevista al diari Ara a dir que ell és un alcalde contra l'especulació. Per això, amics i amigues, quin orgull. Quin orgull veure el nostre Pablo Bustinduy com David contra Goliat, multant a les grans immobiliàries, batallant per la pròrroga dels lloguers, mentre els ministres del Partit Socialista fan el viu-viu i miren per un altre costat. Com demonis esperem que la reacció del carrer no sigui la decepció primer i la ràbia després. Per això, companys i companyes, i avui, més que mai, valentia, audàcia, imaginació i, sobretot, organització. I permeteu-me que acabi modestament parlant del valor de la meva, els comuns. Companys, companyes de Mas Madrid, de Sumar, d'Izquierda Unida i de totes les forces d'esquerres de Catalunya i de la resta de l'Estat, sapigueu que tindreu en nosaltres, els i les comuns, una força germana que es deixarà la pell per bastir ponts entre les esquerres, per fer front al neofeixisme i per construir alternatives esperançadores per a la gent treballadora. Ho farem amb l'autoritat de ser el partit de la Maria Salvo, dona del 36, de la Llum Ventura, filla d'anarquistes, del Jordi Borja, que ens acompanya avui aquí, i per suposat de l'Ada Colau, alcaldessa de la PA, dona de classe popular, compromesa i valenta com a pocs. I permeteu-me una breu reflexió. Avui molts parlen de l'Ofer i està bé, però on era el Partit Socialista quan fregien a querelles a Barcelona en Comú, a Podemos, als independentistes? I on dimonis són ara les reformes de regeneració democràtica que ens havien promès i les que s'havien compromès? I no fem aquestes preguntes des del revanxisme. Les fem perquè hi ha moltes explicacions pendents i les fem també amb l'autoritat d'una esquerra neta que ha demostrat al llarg de la seva història que es pot governar sense casos de corrupció i al servei de la gent comuna. Ho fem amb l'autoritat de ser el partit de la Candela, de la Gemma, de la Jèssica, de l'Aina, del Jaume i de la nostra companya Laura Campos, jugant-se la pell per Palestina. I, evidentment, ho fem amb l'orgull de ser el partit del nostre ministre Ernest Urtasun, batallant com ningú per una cultura popular i per tancar d'una vegada la maleïda Fundació Francisco Franco. Ho fem, en definitiva, i acabo, amb l'autoritat que ens dona ser el partit de milers d'activistes de tota Catalunya, diputats, regidores, al servei de les classes populars. Compteu, per tant, amb nosaltres, companys i companyes de les forces germanes de tot l'Estat. Compteu amb nosaltres, companyes de la PA, del Sindicat de Llogateres, Mestres en Lluita, sindicats de classe. Compteu amb nosaltres, que parlem aquí amb l'autoritat que ens dona el nostre treball persistent, com deia, ajuntaments com el Prat, com Santa Perpètua, com Montornès, amb l'autoritat que ens dona estar al costat amb l'Aida Llaudaró, precisament, dels companys que fan front al racisme i al classisme del García Albiol. Perquè sabem d'on venim, sabem qui som i sabem que el futur encara està per escriure's. Instruïm-nos, doncs, i serem més lliures. Organitzem-nos per ser més forts. I, sobretot, estimem-nos, lluitant, ballant,